0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.

0: festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Finwiradio.com. Tu sintoniza la diferencia.

0: En cultura, el municipio mallorquín de Alaró ha presentado una nueva edición de Alart, el ciclo de arte contemporáneo, que año tras año se consolida como una de las citas culturales referentes de Mallorca. Este ciclo cuenta con 16 propuestas artísticas y 10 espacios expositivos. La cita comenzará el próximo sábado y se prolongará hasta el 18 de julio.
1: L'art és un event que és un event consolidat, que tenim com un circuit creat. Les novedats són les diferents propostes que anem presentant. Enguany, una de les exposicions destacades és Màxim Mínim, una col·lecció de la Galeria Xavier Fiol, una galeria que aquest any canvia d'espai després de gairebé 30 anys d'existència, amb artistes internacionals. Normalment aquesta exposició que se presenta en el Casal Suntogores és un dels caps de cartell, diguem, de sabent, i després, però, tenim gairebé més de 10 espais diferents, en 16 propostes diferents. Una també que jo destacaria, i és molt important, és la presència dels artistes alaronès, artistes de diferent lloc del món, que viuen o treballen, o viuen i treballen aquí a Alaró, i que m'agradaria destacar perquè són artistes interessants, de trajectòries potents, i també els diferents espectacles que també són de companyies vinculades a Alaró. Ballarins, companyies com la companyia de dansa de Alaró, en Alberto Travado o en Aina Pasqual, que participa dins la ben serena de Xirbové.
2: Satisfets de presentar aquesta nova edició de l'art, que per nosaltres és una fita important dins el calendari cultural del nostre poble. És un dia en què l'Aró crec que se converteix en la capital de la cultura, el manco del nostre redol, i és un dia en què podem mostrar part dels artistes que viuen en el nostre poble, però també omplim la resta d'artistes del panorama de la nostra illa. I penso que en el final és molt important destacar sobretot aquests artistes emergents i destacar, per altra banda, artistes consolidats. En el cas d'enguany podem trobar una col·lecció privada de la Galeria Xavier Fiol, que serà la protagonista del Casal de Suntogores, i a més tot això està amenitzat en diferents activitats per part de diferents grups de ball, de música, que ens animen al panorama del mig dels carrers.
0: Y vamos con la Fira de las Herbes, que también ha servido para reivindicar la esencia más tradicional de Selva. En su 27ª edición, la feria ha reunido a productores locales, música popular y actividades vinculadas a las costumbres del municipio, con una alta participación y con las hierbas mallorquinas como grandes protagonistas.
3: Ens trobem a l'acte central de la Fira de les Herbes, la 27a edició que enguany celebrem, plena d'estanys, plena de productors, de productes locals. Ara mateix s'ha presentat i s'ha iniciat la destil·lació de l'aigua de Murta. Aquesta edició representa per al nostre poble un encontre, una trobada de la tradició, de la cultura, en la part comercial, de productors, de productes naturals. És una fira molt participada que és possible gràcies a la gran feina de la comissió de la Fira de les Herbes i que implica tot el poble, des de l'escola fins a les associacions del nostre municipi.
4: Jo soc Naina i jo, bé, vaig començar sent dimonió de petita i a poc a poc vaig anar sent coïdor i ara soc d'un caparrot. Per jo, la fira és la tradició del poble de Selva i poder venir cada any. A veure, que abans eren dos dies, però ara només ho feim el dissabte i tot així també és superanimat i hi ha moltíssima gent que en sa calor ja va bé que només sigui un dia. I per jo és una experiència que m'encanta viure cada any quan arriben aquestes dates i espero que duri molt d'anys.
5: Tocam unes cançons que pensam que ningú més toca de l'entorn de Mallorca, perquè són unes cançons pròpies de la fira. En aquest cas són unes cançons que varen recuperar, crec que era del costumari català, i que les varen adaptar un poquet en el servei de les xeremies. En aquest cas són el tarongeret, la falguera i la flor romanial. Però també per donar inici a la nit de l'estol de les fisses herbes, el que van fer va ser recuperar una cançó que és l'himne de la nativitat de Sant Joan, que té la curiositat que dona nom a les notes, a les notes musicals, do, re, mi, fa, sol, la, si, i que, per tant, també va, que era a partir de Can Gregorià i la vàrem adaptar per poder tocar a través de